0: destacó las dos semanas de intenso trabajo necesarias para poner en marcha esa jornada. Más de 50 personas participaron en la coordinación de empresas, artistas, voluntarios y colaboradores.
1: ¿Cuánto trabajo? Es incalculable el trabajo. Hemos estado dos semanas, pero han sido dos semanas de esfuerzo de más de 50 personas. Entonces, hemos dedicado muchísimas horas, pero al ser tanta gente y al estar todos tan involucrados, tan comprometidos, dedicando tanto tiempo, hemos conseguido unos resultados muy positivos. Me atrevería a decir que hemos conseguido realizar un hito. Hemos conseguido que Baleares se ponga en pie junto a Colombia.
0: La organización espera superar los 15.000 euros en ventas solidarias, a los que se van a sumar las aportaciones depositadas en las urnas. El balance definitivo se dará a conocer una vez concluido el recuento.
2: Nos vamos ahora hasta Binissalem. La 60ª edición de la Festa de Esberma ya tiene bermadoras y bermadors. Un total de 1.654 vecinos participaron en las elecciones para escoger a los 6 representantes de esta edición, que han sido Paula Llabrés, Francina Mollà i Blanca Isen, junto a Miguel Ángel Beltrán, Andreu Martí i Joan Cledera. Llabrés ejercerà este año como bermadora major.
3: Encetam el que és la festa de la Bermada en si, en selecció de bermadores i bermadors, no? A partir d'ara, ja la representació, començarem amb la presentació, la convidada a la totalitat. A més, enguany és el 60 aniversari de la Bermada, amb 25 destrepitjadors, estrenant vestit de pagesos i pageses, i ara anirem a convidar a la totalitat, i se produiran totes i cada una de les festes que se produeixen durant tot aquest mes de setembre, no? És un moment molt emocionant, és un moment on s'expressen moltes coses, no? De germà, no, a bones que són d'espaula, tota la vida surten, i és que nouvinguts també és un moment de cohesió social. Per nosaltres, la Bermada és un seguit a dins la vida d'espaula, i a més, a nosaltres compten els anys i compten per Bermades. Nosaltres anem de Bermada en Bermada, és una cosa... És complicat explicar quan és Binissalemer, quan s'ho sent, no? Explicar el que representa al final tot això. Tot això representa una festa, però representa la tradició, la defensa del que som, de com hem arribat fins aquí, de què és el que volem per al nostre futur i de bon venir del nostre passat. És molt més que això, és una forma de vida, és una forma de cultura. Són un valors, una manera de ser. Tot això i molt més, et sabermada. Els elegits seran els responsables de defensar-ho davant totes les institucions, davant tot el poble. Estan molt contents, estan molt orgullosos, estan convençuts que la sabermada seguirà endavant, que la sabermada serà un èxit i que una vegada més serem capaços de superar aquest mes de setembre tan intens per tots els amics que deixen estar.
4: Tirme, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina el temps.
2: Vamos ahora con esa información meteorológica. Despedimos el mes de agosto. Mañana estrenamos nuevo mes y lo vamos a hacer con tiempo variable. De nuevo, podría producirse algún chubasco con barro, pero será puntualmente. Vamos con los detalles de la previsión del tiempo.
5: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes en Baleares cielo poco nuboso tendiendo por la tarde a intervalos de nubes medias y altas con baja probabilidad de alguna precipitación débil ocasional y que podría ir acompañada de barro. En cuanto a las temperaturas, apenas se registrarán cambios significativos. Las mínimas rondarán los 22 grados, mientras que las máximas llegarán a los 33 grados centígrados. Respecto al viento, soplará en general flojo de componente este con brisas costeras.